Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

impulsat i activat a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.

0: Ràdio Pego. Ràdio de proximitat.
1: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.

Clean up!

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
4: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
5: procurar estar en un ambient fresc,
4: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
5: beure abundant líquids frescs,
4: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
5: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
4: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
5: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
4: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
5: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
4: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
5: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
4: és el 653 867 383.
2: A l'estiu, a Pego es viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Per inundar-nos de la calma és el sol. A l'estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
2: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Comença On és d'estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. On és d'estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de la FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Ones d'Estiu. Ens trobem a dimecres, just en l'equador de la setmana, dimecres 5 d'agost del 2026. Són exactament les 8 i quasi 10 minuts. Arrenquem amb una nova jornada musical i, per supost, un dia més rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, Mapi Domènech. Nosaltres ho tenim tot preparat, tot i és per donar-te la benvinguda i arrencar en aquesta jornada musical que per a una servidora serà l'última. Agafem vacances. Merescudes vacances. Bé, nosaltres avui comencem a... I hem seleccionat un grandíssim èxit de l'any 76. Avui arrenquem la nostra selecció musical amb la veu poderosa, sensual... del grandíssim Barry White.

exactament avui comencem la nostra selecció amb una cançó amb ritme. Un gran tema per a escapar un poc de la soledat, del desamor, de la tristesa. Un gran tema adaptable, doncs, a les pistes de ball de l'època. Una cançó que va sonar, doncs, en discoteques com un refugi temporal per escapar, com havien dit, d'aixer dolor. I ens comencem, arrenquem la nostra selecció musical amb la veu de Barry White, com havien presentat, i aquesta Let the Music Play. Come here, baby. You know you drive me up a wall. One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

amb aquesta veu varonil, amb la veu del grandíssim Barry White com a protagonista, nosaltres arrencàvem avui la nostra selecció musical, com havíem presentat recordant-lo amb eixe Lady Music Play. Moment ara per gaudir d'un clàssic dels 90, Cypress, i aquest Hillside in the Brain.

a partir de hoy. Un tema interpretat per David Bisbal i Sebastián Yatra. Un tema que ens va presentar el 2018, una cançó que parla, doncs, d'aquesta decisió de tindre que soltar un amor del passat, tancar aquesta etapa i començar de nou. A partir de hoy.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premi del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimarts 4 d'agost va ser el 3388 de la sèrie el 2. Repetim. Número premi del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 0, 3, 3, 8. 8 de la sèrie 0, 0, 2.
2: Ràdio Pego. Sempre al teu costat.
1: Any 1986, moment ara per gaudir d'aquesta duo alemà de música eurodisco. Ens quedem escoltant els Mother Falcon, i a més rescatem aquest Just Be Too.

Gran clàssic, els hi sabem escoltant d'així. Just Return, Mona Lisa, Mother Falcon. I de l'any 86 al 2004 amb Jojo i aquesta Liz.

Jojo amb SLFM. I ara del 2004 a l'any 74, amb la famosa cantanta, actriu, ballarina, presentadora de televisió, la gran diva italiana, la inolvidable Raffaella Carrà. Ma c'era, c'era.

Moment ara per recuperar una altra cançó. En aquesta ocasió, un tema de Shampoo, junt a la Dua Lipa, una cançó que parla d'una forta atracció física i aquest coqueteig intens en una discoteca.

tornem anys enrere, exactament, any 1990. Anem a gaudir d'aquesta gran banda valenciana, una d'aixes grans bandes del pop espanyol que van deixar també una gran petjada. Ens quedem avui escoltant el Mia amb Rebeca.

bon rotllo d'esperen, eh? Així sabem recordant el Miam Rebelde, ja sabeu, cançons i grups que no passen mai de moda.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, encara que pocs canvis del que vam dir ahir. Continuarem amb temperatures bastant agradoses, per el que sembla continuarem així amb una jornada càlida, però sense eixa calor extrema que vam patir la setmana passada. Unes màximes que estaran al voltant de 36 i 38 graus. I que, com ja sabeu, a partir de dia 8 doncs sí que podria arribar un poc aquesta baixada generalitzada de temperatures, que podríem arribar a uns 5 o 6 graus per debaix del que hem tingut els últims dies, deixant-nos doncs un ambient molt més suportable i amb valors més habituals i agradables que el que hem tingut en les últimes setmanes. A pocs dies ja, podríem dir a tan sols una setmana, per a lo que és ese anunciat dels eclipses solars més esperats, doncs estem pendents també d'aixòs models meteorològics per saber quin horatge podríem tindre durant les hores decisives per a eixe pròxim 12 d'agost. Tant els models europeus com l'americà, el que és el que més s'utilitza en moment de parlar de l'horatge, doncs duen aquestes tendències a llarg termini i comencen a mostrar les possibilitats que durant la vesprada doncs creixen alguns núvols d'evolució a les comarques més interiors, però sense descartar tampoc alguna tempesta local. Encara queda prou temps i no es pot parlar d'exactitud i d'una previsió definitiva, així que de moment no cal preocupar-se massa. A hores d'ara els núvols afectarien tan sols a zones molt concretes i a bona part del nostre territori mantindria doncs unes condicions favorables per a gaudir d'un eclipse sense massa obstacles. Durant els pròxims dies nosaltres intentarem seguir doncs avançar-vos i analitzant aquesta actualització de l'horatge per a que vosaltres doncs estigueu al tanto i informats de tot el que succeirà dia darrere dia i sobretot aquest dia tan esperat com és l'eclipse solar.
2: Si el que t'agrada és la bona música, 107.1.
1: I des de la 107.8 nosaltres anem a continuar. En aquesta ocasió donem pas i deu als Pets amb un tema del 2002, una cançó que porta per títol Mala cara.

del mala cara dels pets. Moment ara per gaudir d'aquesta famosa cançó de Roxy Music. Una cançó que parla, doncs, d'acceptar amb calma el moment present i acceptar la vida tal i com és. More than this. Més que això.

escoltat recordando el beso de l'Erika i en aquesta ocasió recordant un clàssic de l'any 78. Ens quedem gaudint d'aquest etern romàntic com és Julio Iglesias. I amb aquests galans, avui recordem el tema Un dia tu, un dia jo.

Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego. La música allarga la vida. La vida, la vida. Viu-la a Ràdio.

Ai, 1991, a ritme de música duop i el rock and roll clàssic, els estàvem gaudint del grup madrileny, els Tennessee, com havíem presentat avui recuperant-los, doncs amb aquesta balada romàntica, Llueve en mi corazón. I la mescla del funk amb el reggaeton, furt el funketón. Oíste lo que dijiste. És el tema que passem a gaudir ara a continuació, una cançó que sonava en el 2013 i de la mà dels Efecto Pasillo.

amb el gran portorriqueny, el gran salser, Adalberto Santiago, nosaltres recuperem La noche más linda, una cançó de l'any 89. Una cançó que ens parla doncs d'un encontre romàntic ple d'emocions intenses i memòries imborrables. La noche más linda.

Mini, i ara donem pas al tema Dona amb la mà, una cançó inclosa dins de l'àlbum L'últim Heretge. Ens quedem avui disfrutant del nostre grup, el grup Pegolí, La Gossa Sorda. Això sonava el 2010.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.

Una cançó que ens parla, ens narra un viatge íntim cap al present, la passió, la evasió de la realitat. Convénceme, el grandíssim tema interpretat per la grandíssima cantant espanyola India Martínez, junt a la veu i la col·laboració del grandíssim Marc Anthony. La unió de la

cordobesa amb el grandíssim portorriqueny, Índia Martínez i Marc Anthony con Benzema. I moment ara per situar-nos al 2008, recordant el famós Mercy de Daft Punk.

Estàvem escoltant aquest Mercy de Duffy i ara recuperem una exitosa cançó del 87, una cançó que amaga un doble sentit eròtic. Un tema potent del pop espanyol, un pop alegre e innocent. Recuperem tot un clàssic de l'any 87. Ens quedem escoltant el Danza Invisible amb sabor d'amor.

Tu sombra, com havíem presentat i sabem en gaudint d'aquest fantàstic tema de Giancarlo Canela junt a Gibaldi en una cançó del 2014. Tornem a la dècada dels 80. En aquesta ocasió ens quedem disfrutant de la veu de l'inolvidable i grandíssim Franco Battiato. Avui recuperem un dels seus majors èxits. Quiero verte danzar.

Un gran clàssic, el que recordàvem amb Franco Battiato, com havíem presentat un gran record a l'any 85, com... Quiero verte danzar. Como si fueras a morir mañana, es el tema que pasem a gaudir ara a continuació, amb la veu del grandíssim Leiva. Una cançó que parla, doncs, de viure amb intensitat, sense por i aprofitant cada moment.

A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

Estem en el magazín de On és l'estiu. I passem ara a recuperar un d'aixòs grans clàssics adaptats als nous temps. Ja sabeu que això ens encanta. Exactament en aquesta ocasió ens quedem amb la versió de Manzanita, una cançó de l'any 1999, que en aquesta ocasió doncs arriba cantada, interpretada per Nino Vargas. Una combinació llatina urbana amb el flamenc. A veure, ens quedem en aquesta ocasió amb aquesta versió que ens va presentar el 2021. No me lo creo.

amb ritme i energia, celebra i fa homenatge a la seva gran ciutat, a la ciutat que el va veure naixer, aquest gran artista. Amb la veu de Lenny Kravitz i amb aquesta combinació del funk amb el rock i el neo-soul, arribava el 2014. Just ho feia amb aquest New York City.

0: Meravellós tema amb la veu d'aquesta gran cantant Lenny Kravitz, com havíem presentat a Mission New York City, un homenatge d'amor i nostàlgia a la seva ciutat, a la ciutat que realment doncs el va veure créixer. Una cançó que també parla a banda del ritme, d'eixa duresa, d'eixa caràcter de la gran ciutat que va moldejar la seva joventut. I del New York City ens anem ara a ficar punt i final a aquesta segona hora escoltant un tema de Búhos, aquest grup català. En aquesta ocasió comptaven amb la col·laboració de Juan Magán amb un tema que ens van presentar l'any 2023, un tema anomenat El món de veritat, una crítica a la dependència de les redes socials, una invitació a recuperar aquest contacte humà i real i aquestes relacions de tota la vida, del cara a cara.
1: El seu terrat.
0: Búhos i Juan Magán, El món de veritat.

0: en el món de veritat.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

més energia, més alegria, ganes de diversió. Estem gaudint del tema Tontes i Alocas, un fantàstic, meravellós tema del grup Seguridad Social, una cançó que parla de viure la vida amb llibertat, sense plans fixes, sense preocupacions. I d'un gran èxit a per una altra en aquesta ocasió. Ens situem al 2019, Salva Racero.

0: A l'estiu, surti viu.
1: A Radio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.
2: I del grup Imagination, a més, just tan il·lusiona, és tan sols una il·lusió, un tema del 82, ara recuperem un tema del 88, una cançó que parla d'un compromís, de suport incondicional, d'eixa devoció eterna, eixa promesa, de promesa, de la mà de Winning Roman.

When in Rome, com havíem presentat amb eixe The Promise, eixe fantàstic i gran record a l'any 88. Moment ara per escoltar el tema 12. Un tema que sonava el 2022, una cançó inclosa dins de l'àlbum Ley de Gravedad. Ens quedem avui disfrutant de la veu de Luis Fonsi.

dolce, com havíem dit, amb la veu de Luis Fonsi. Moment ara per gaudir d'una cançó que ens parla dels desgasts de la vida accelerada que portem, que es consumeix sense un rumb fixe. Un poco todo és el tema que ens arribava de la mà de Fangoria junt a Mad Pop 2023.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Des de la 107.8 de la FM nosaltres seguim acompanyant-te amb més bona música, amb temes refrescants, amb temes alegres, ballables, amb ritme. En aquesta ocasió ens quedem disfrutant d'una cançó del 2023, un tema que ens va arribar de la mà de Chris Brown. Ens parlava d'un romanç casual d'estiu i aquest desig físic, intens. Ell diu que l'estiu està massa calent. Summer too hot.

Moment per recordar aquest exitós tema del 2017 i que l'amor actua com una medicina. Una medicina que repara tots els trossets trencats d'un amor passat. Clean Bandit i Zara Larsson parlen d'un amor profund que sana el dolor amb Symphony.

homenatge a la nostra ciutat, amb una intensa declaració d'amor romàntic entrellaçada amb una profunda passió per la ciutat de València. Si estem escoltant el grup valencià, el Deluvi, amb el tema Tremole.

107.8 on el Tensfil. Moment ara per gaudir de l'artista, un dels més complets dels últims temps. És torna per quedar-nos situats al 2023, escoltant la veu d'Abraham Mateo amb el tema Maníaca.

amb un toc pop llatí molt més actual. Arriba aquest clàssic dels 80. Com havíem dit, una versió d'Abraham Mateo, una versió i una adaptació a l'espanyol d'aquest himne dels 80. Rendeix homenatge a la música retro, una invitació a ballar, a divertir-se, a reviure amb aquesta energia festiva. Maníaca.

una cançó optimista, una cançó que ens parla d'amor, d'aquest amor que demostra que de vegades les segones parts també poden ser bones. Quàntica, una cançó que ens va presentar Litus en aquesta ocasió, junt amb la col·laboració de La Guàrdia, un tema del 2024.

I viatjant a través de la música, seguim gaudint de grans versions, versions renovades, com aquesta, un clàssic de l'any 72, un tema original de Fórmula Quinta. En aquesta ocasió, arriba interpretada

0: l'estiu, a Pego es viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Ràdio Pego.

Avui recordant aquest Like I Love You, una cançó que ens parla doncs, de dolor, et deixa angoixa, que a vegades es pateix quan es veu a la teva exparella amb un altre amor. Like I Love You, un tema de l'artista Nico Santos, i que en aquesta ocasió comptava amb la col·laboració del productor musical Topic. Algun exitós tema que sonava el 2020.

I seguim disfrutant de més bona música. En aquesta ocasió recuperem un tema de Ricardo Montaner. En aquesta ocasió, en el 2019, comptàvem la col·laboració de Farruko. Nosaltres avui els recordem amb aquest vasito d'aigua.

estem escoltant a Ricardo Montaner, que va adaptant-se també als nous temps. Així estàvem disfrutant amb el tema Vasito de Agua, com havíem dit, una fantàstica, meravellosa cançó que comptava amb la col·laboració de Farruko. El tema que ens van presentar el 2019. La cançó que subratlla, podríem dir, eixa fragilitat, la vulnerabilitat que sent en els moments de soledat. Pareix ser que t'ofegues, no? T'ofegues amb un gotet d'aigua. Amb bon rotllo. I és que aquest grup, el grup valencià Bombay, doncs sempre ens arriben amb himnes optimistes, ens conviden a gaudir sempre del present, de la vida, i hi ha que oblidar els problemes, prolongar la diversió. Nosaltres ens quedem en aquesta ocasió doncs disfrutant d'un dels últims èxits per a aquesta gran banda valenciana. Com havíem dit, una cançó del 2026, ens quedem disfrutant en aquesta ocasió del grup Bombay. Y el tema, quédate conmigo hasta el amanecer.

Radio Pego. Visca l'estiu. Nosaltres avui ens acomiadem amb una fantàstica cançó, una cançó que celebra l'amor, la unió del pop festiu, tant català com valencià, el vincle emocional creat amb el seu públic al llarg d'aquests anys, un tema que compten amb la col·laboració i la unió dels Catarres junt La Fúmiga, una cançó que ens van presentar al 2023 i que portava per títol Cançons d'amor. Una història col·lectiva, com havíem dit, que uneix les vivències dels artistes amb els seus seguidors. Es parla de la importància de sentir-se estimat amb força, de cuidar-se mútuament i acurtar distàncies. Amb aquestes cançons d'amor, dels Catarres i La Fúmiga, una servidora diu adeu. Ara sí que és una adeu fins una llarga temporada, perquè ens n'anem, bueno, me'n vaig de vacances. Tornarem el 14 de setembre, així. Ens tornarem a escoltar, per supost, en les zones de Ràdio Pego a partir de les 8 del matí. Ara dic un adeu, desitjant-nos a tots un feliç dimecres, sobretot un feliç mes d'agost, i que ja es tornarem a escoltar. Una forta abraçada i gaudiu al màxim del que ens regala l'estiu. Digo feliços, ciao!

0: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Refrescat.
4: On és d'estiu?
5: En la sensació.

Molt bon dia, amics, amigues. Què tal, com esteu? Espero que estigueu mel de categoria. Ara mateix són les 11:07 minuts d'aquest dimecres 5 d'agost. Salutacions de qui vos parla, Carolina Ferrer. Esteu escoltant a Ràdio Pego 107.8 en FM i això és Ones d'Estiu. Com atent estem este calor que fa, esta sensació bascosa que tenim avui amb el cel encapotat però amb moltíssima humitat, així que a veure si la música ens refresca una mica. I anem a començar la nostra selecció musical, ara és moment de repassar l'actualitat. Comencem i ho fem de seguida, aprofitant que el temps passa ràpid, amb Víralo i este nou single que sona fantàstic i anima moltíssim. Recordem que és estiu i que hi ha molta gent de vacances passant-ho bé, i altra que encara no les té, les tindrà, altres ja les han acabat, però aquest ambient estiuenc s'ha d'aprofitar. Víralo, no parem mai, never stop.

cançó que podràs trobar en l'àlbum o la banda sonora, millor dir, de la pel·lícula Toy Story 5, que és Taylor Swift, I Knew You. La seva cançó i tema que està inclòs en este àlbum. Melendi, des del seu darrer àlbum, pop rock, Mentiras Arriesgadas.

És el tema de Becky G que s'anomena EPA. I així tenim una novetat també important. Armin van Buuren i la veu de Sasha. La cançó es diu Everlasting. Everlasting.

Sempre actual i sempre vigent la música de U2, U2, Street of Dreams, és el tema que acabem d'escoltar, i més coses importants. Quinto, d'ell escoltem Llum. Llum.

0: Estás en Honest Steel.
1: En la Cel, me muero de dolor.

0: échate pa' acá.
1: Pues una de les cançons que me sona este estiu, sense cap dubte, Quevedo i Elvis Crespo junts, La Graciosa. Love Sensation, sona fantàstica, sempre Madonna.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sense.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
3: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: A l'estiu, Apego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: A dos de l'estiu.
4: On és d'estiu?
5: En la sensació.

Doctor Flamingo amb el seu cha-cha-cha, més novetats i més temes que van sonant moltíssim durant aquest estiu, Manuel Turizo i Martin White, una novetat important d'estos dies, La Guaracha.

0: Radio Pego.
1: Visca l'estiu.

De Maroon 5 i el seu Heroin a cabeza de ratón. La nova cançó de Leire Martínez que podràs trobar en el seu treball Històries d'aquella niña.

0: cabeza de ratón.
1: Remulla't aquest estiu en el teu punt del dial preferit. Connecta't en la 107.8. Ràdio Pego, sempre amb tu. Refresca't amb la nostra il·lusió. Sintonitza'ns.

0: 107.8 on el 3FIM.
1: Escoltem Anna Mena i Lola Indigo, Patito, eh? I Dani Corbalán és el nostre següent convidat amb She Broke Me.

0: A l'estiu, surti viu.
1: A Ràdio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.
2: Escolta, vam al Combo Dominicano, nos vamos de fiesta. I ara, Olivier Rodrigo, amb esta cançó que està molt alta en llistes encara. Stupid Song.

Dead to Me és el tema de Joan Kay. I així tenim un clàssic revisitar Rayos de Sol. Henry Méndez, Juan Magán, Chino y Nacho, Duke Ray, José de Rico. Amb ells arribem a la una.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert Garcia ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sol bé.
2: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
3: A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Per inundar-nos de la calma és el sol. A l'estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin
2: els dies de sol. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

0: @radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Estàs escoltant Radio Pego. Queda't amb nosaltres.

A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

El te miraràs, com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit, renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: m'ensiborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marruc i viós, renyut serrós, escarrà genuós.

encén-la. Dia i amb un bon misto, jo no tinc res més a fer.

encenc. La rialla amb un misto. Jo no tinc res més a fer. Serà que no

Thank you.

0: Escoltes Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego,
3: 107.8 en FM.
4: Ràdio Pego, som la teva veu. Ràdio Pego,
0: som la teua veu. Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.
3: 2, 3...

força que davalla per artèries i torna a pujar. Amb nova energia pedalejar. Cada pam d'aigua ententa la roda, dona sentit a cada cosa. Desvela alguns secrets que no sols omplin buits, sinó que fan girar la sènia que portem dins. Es guita a tot arreu.

l'origen final, els camins, les pedres, l'univers, les energies, les llums que s'encenen, les que continuen enceses després de la vegada general. Països valencians, balears, catalans. Som germans.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego, pego, pego, pego.
1: 107.8 Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego.
3: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
4: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
5: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Ja saps que et desitjo sempre el millor, que us desitjo sempre el millor. I el millor és l'amor. I l'amor es fa amb petons i cançons.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @radiopego, està també a Facebook i Twitter.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Escucha bien la historia que te voy a contar. La historia de un colega que es un loco terminal.